0: Hola, muy buenas tardes. Arranca una nueva semana en este lunes 10 de agosto, de nuevo marcado por los incendios en Castellón. Tras el incendio de Soneja y el de la Vall d'Uixó, ahora un nuevo fuego en Tírig quema otro trocito de nuestras montañas. Allí los trabajos empezaron el viernes por la tarde y hoy parece que la situación ha mejorado, pero hay cerca de un millar de vecinos de Catí que siguen evacuados desde ayer.
1: Bueno, se aparece una alerta móvil y nos hemos evacuado de todo.
2: ¿Cómo estuvo viviendo desde así el incendio?
3: Pues bueno, patino una mica per lo que se veu allí a la serra, pero bueno, de momento estem mitja salvo, pero bueno, el foc ja està ahí davant de les cases, hi ha unes granges així que en 10 minuts igual arriben.
4: Està complicat, sí, i ara que se gire bé, encara serà més complicat.
5: Tot està prohibit, no deixen tocar res, es dormen a mi, i ara què? Ara què fem?
6: Estem molt preocupats perquè el foc s'està atacant per allí, encara que no estigui. Sí, estem a dir per
0: que... Las reacciones de los vecinos de Tírig y de Catí ayer por la tarde. Joan Pitarc, nuestro compañero, cogió esas reacciones. Por el momento, estos vecinos no van a poder volver a sus casas a la espera de la evolución del fuego en las próximas horas, que se prevé que sea buena.
7: Tenemos dos flancos, el flanco de la zona norte, el flanco de la zona sur. Actualmente el incendio está muy bien. Durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro del incendio y la superficie. Y nada, los trabajos se van a centrar en la zona norte del municipio de Catí. Y nada, se han realizado unos contrafuegos, que es por eso ha aumentado un poco la superficie quemada del incendio. Y básicamente nada, vamos a meter todos los medios aéreos a lo largo de la mañana para poderlo dejar lo mejor posible y poder cambiar de fase a la fase de estabilización, pero todavía no podemos dar garantías.
0: Es Antonio Rodrigo, es el director del puesto de mando avanzado que está instalado allí en Tírig, entre Tírig y Catí, para trabajar en ese incendio. Para conocer más detalles de la última hora del fuego, vamos a conectar ahora en directo con nuestro compañero Joan Pitarc, que está en el puesto de mando avanzado. Joan, buenas tardes, ¿cuál es la última hora?
8: Buenas tardes, la previsión de incendio es favorable.
0: Parece que hay dificultades para conectar con Joan a esta hora, dificultades en la cobertura para entender con claridad qué es lo que nos quería decir nuestro compañero a esta hora. Parece que todo evoluciona de forma favorable y parece que el fuego podría darse por estabilizado en las próximas horas. Es una opción, es una ventana que está abierta ahí, pero que todavía no hay nada confirmado. Nosotros estamos muy pendientes a esa conexión también con nuestro compañero. Vemos a ver si podemos recuperar la conexión en directo ahora mismo con Joan Pitarc. Joan, buenas tardes. Hola, Joan, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Ahora
9: la previsión del incendio es favorable y podría darse por estabilizado en las próximas horas. Esta noche los bomberos, favorecidos por la humedad en la zona, han conseguido dejar sin llama la superficie del incendio, que asciende ya a 810 hectáreas en un perímetro de 21 kilómetros. Desde primera hora de la mañana llevan 21 medios aéreos, 50 unidades terrestres y más de 300 efectivos trabajando especialmente en la zona norte, la más próxima a Catí. Y precisamente ese municipio lleva desde ayer por la tarde evacuado cuando unos 700 vecinos tuvieron que abandonar sus casas y 47 de ellos fueron trasladados al polideportivo de Chert. Seguirán así como mínimo hasta el CECOPI de esta tarde en una hora aún por determinar, que dependerá de la evolución del incendio.
0: Gracias, Joan. Conectaremos contigo a lo largo de este programa, de este Hoy por Hoy, del lunes 10 de agosto, en el que seguimos muy pendientes, como decíamos, de ese incendio de Tírig. Y a esta hora, cuando son las 12 y 24 minutos, conectamos también en directo con la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. Molt bona vesprada.
10: Bona vesprada.
0: Bona vesprada, presidenta. Ha sigut un cap de setmana de nou marcat per els incendis. Afortunadament, dels 5 focus que van arribar a haver actius el divendres de vesprada, queda sols un més actiu ara, el de Tírig. Però ens agradaria saber quina és la situació a esta hora i, sobretot, quines són les previsions per a les pròximes hores.
10: Bé, doncs el vostre company Joan ha donat l'última hora, que han dit que patint el CECOPI. És veritat que a este moment seguissin la evolució de l'incendi molt favorable. Jo crec que ho és dir per a que els veïns de Catí puguen tornar inclús abans d'esta vesprada, si tot anarà bé. És una possibilitat que n'hi ha damunt de la taula, perquè, com vos dic, el gran treball que han fet, perquè crec que ha sigut un treball excepcional, el que han fet esta nit de deixar tot l'incendi sense flama, un incendi que durant la vesprada ahir pues, va agarrar molta força degut als vents i a les temperatures, després d'aquest treball, crec que si tot va bé, podrem donar bones notícies en breu, donaran des del punt de comandament bones notícies, i estem creuant els dits perquè puguen tornar quan abans i també perquè aquesta estabilització que tots desitgem siga quan abans.
0: Presidenta, ahir es parlava de l'importància d'arribar a aquestes hores amb la situació més o menys controlada. Entenc, per el que s'està dient, que es podria dir que s'ha aconseguit.
10: Sí, la veritat és que els treballs que i l'organització que ells portaven han pogut aportar a terme, no sempre la planificació es ve davant d'una emergència d'aquestes característiques, però és veritat que tots els contrafocs tècnics que volien fer, tota la perimetració de les àrees de l'incendi que volien fer han funcionat, i este matí la bona notícia era que no n'hi havia flama en tot el perímetre de l'incendi, que és una cosa molt important, i a partir d'ahir ja s'han ficat a treballar per a evitar ser rebrots, per anar gelant zones i sobretot per a controlar hasta migdia i apurar en tots aquests mitjans aeris en els més de 21 que estan treballant actualment dins dels seus turnos, però 21, i intentar adelantar tot el que se puga, perquè sí que és veritat que la previsió d'estar esperant la província de Castelló, com sabran els oients, doncs tenim damunt una alerta taronja per sí, tronades, possibles vents, i vents que podrien afectar a la zona de l'incendi i complicar-nos alguna cosa si no estava molt rematada antes. Ho dic en aquesta terminologia perquè així no els oients...
0: Sí, és més comprensible per a tots. Sí. Presidenta, diem que el cap de setmana començava de manera convulsa amb fins 5 focus diferents d'incendi, precisament provocats, segons es baralla principalment, no per les tormentes que van haver.
10: Sí, bé, aquesta és la posició que té més força, i és òbvia que van ser els trons, els llamps que van caure, els que van donar inici a tots aquests incendis. L'any passat ja els oients es recordaran, ja vam tenir un cap de setmana en el que, degut als llamps, vam tindre 23 incendis, el que passa que ningú va passar a ser ja incendi gran, però quan hi ha moltes tronades en l'interior de Castelló, això és una cosa que ocorris, i com tu bé dius, pues el divendres vam tindre una vesprada nit molt complicada i els dies que li han seguit en aquest incendi de Culla, que per sort està controlat, després el de la Serra en Galceran, que també, el de Sant Sadella, que va ser més xicotet, que se va extingir també el mateix divendres, i seguís, pues ara encara en marxa el de Tiris, que va començar el terme de Tiris, però sabeu que ara ja està també afectant al municipi i al terme de Catí, i per això l'evacuació d'ahir dels veïns, perquè va haver un rato en el que se va generar molt de fum, se van aproximar les flames, i per seguretat, només per això vam evacuar. Els veïns estan molt bé, jo ens vaig visitar ahir per la vesprada nit, fins que van sopar i se van quedar tots tranquil·lets, i cruzant els dits, Laura, per a que a veure si és bé. Jo sé que n'hi havia uns vols de reconeixement de l'incendi ara en esta franja horària, i jo no sé, a veure si antes de migdia tenim hasta bones notícies.
0: Esperem que sí, presidenta, que es puga arribar a donar per estabilitzat el més pronte possible, i per supost que els veïns evacuats puguen tornar prompte a les seues cases. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en directe. Presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.
10: A vosaltres per donar la informació, i per favor pregar als ciutadans que seguisquen tenint aquest comportament tan exemplar de no apropar-se a l'incendi, i molt de cuidado perquè tornem a estar en alerta, i sabeu que el dimecres també tenim un aconteciment especial en la província, que és l'eclipse. Màxima precaució, per favor, per a intentar que no tinguem cap emergència més.
0: Per suposat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Màxima precaució en les pròximes hores a la província de Castelló, perquè a partir de les 2 de la vesprada es preveu que s'active l'avís taronja. Arribem a les 2, a les 12 i mitja.
11: Tu nuevo hogar te espera en Residencial Petra. Viviendas de obra nueva en Sensal, con espacios para disfrutar cada día, como piscina, zona infantil o amplias terrazas. Disfruta de la máxima comodidad de vivir en Sensal, con la garantía del Grupo Alcácer. Disponibles viviendas de 2 dormitorios y últimas de 3. Más información en grupoalcacer.com y redes sociales.
12: En Restaurante La Gruta, el corazón sigue latiendo junto a la Sierra de Espadán. Hoy, más que nunca, queremos dar las gracias a quienes protegen nuestra tierra y enviar un mensaje de esperanza. Os esperamos para seguir compartiendo mesa, vida y futuro. Restaurante La Gruta, Paraje de San José, Val d'Uixó.
13: Uf, la bajante pierde, el seguro no contesta, el presidente llama otra vez. ¡Socorro!
14: Administrador, respira. En TAR gestionamos la incidencia de principio a fin. Coordinamos todos los gremios y te mantenemos informado en tiempo real. Tú delegas, nosotros resolvemos. Con TAR, tus vecinos contentos van a estar. Tu asesor de reformas.es. Un tartar de soluciones.
15: Espaglass. ¿Quieres más luz, diseño y ahorro en tu hogar? Espaglass instala ventanas de aluminio y PVC con certificación CE a medida y con acabado minimalista. Pertenecemos a la red Expert Kalain, líder europeo y con hasta 10 años de garantía. Espaglass.com. Deja que la luz inunde tu hogar.
16: Una cancha de pádel, una piscina a reventar, una barbacoa que no vas a pisar. Todo eso suena muy bien si te da igual pagar de más. Pero en Edificio Maestro vamos a lo importante. Últimas viviendas con altas calidades, excelente precio y mejor ubicación. Entre Casalduc y Avenida Almazora, cerca de todo. Edificio Maestro. Infórmate en Best House, Ronda Mijares 45, Castellón.
17: Este verano no te pierdas Mirabete Playa en Benicàssim, con panadería, cafetería, pastelería, comidas caseras para llevar y para comer en el local, con muchas novedades en nuestros mostradores. No olvides preguntar por los arrocitos y pollos al ast. Este verano, olvídate de cocinar y ven a Mirabete Playa. Abrimos todos los días desde las 7:30 de la mañana. Mirabete Playa, en calle La Curva, zona del Pirulí, Benicàssim.
18: Hoy por hoy Castellón. Laura Abad.
0: O estàvem parlant fa uns minuts en la presidenta de la Diputació, en Marta Barrachina, la previsió d'alerta taronja a la província de Castelló per pluges, per tormentes, per granís, per a esta vesprada, a partir de les 2 de la vesprada. És quan es preveu que arribi aquesta situació meteorològica més complexa. Per això ara anem a connectar en directe amb Vicent Ibáñez d'Avamed. Vicent, bona vesprada.
19: Hola, Laura, bona vesprada.
0: La previsió per a esta vesprada és complicada, ho veníem parlant. Ha vist taronja a pràcticament tota la província, excepte al litoral nord de la província. Què és el que s'espera per a esta vesprada, Vicent?
19: Bueno, pues bàsicament un poquet lo que s'espera és que comencen a créixer les tronades, igual que han fet estos dies. Sí que és possible que se retrase un poquet, que no siga tan pronte com sol passar, perquè... Teniu en compte que tenim algo d'estrats també i algo de núvols i sempre això fa que tarde més. En principi creixerien a la part de la Lind Enterwell, que és una zona prou coneguda per a que creixen. La diferència d'avui és que tenen les condicions, sobretot en altura, que tenen aire fred, pues dona que se puguen desenvolupar molt i poden tindre tronades pues, molt fortes, pedra, quasi segur. I després, un poquet més complicat per a l'incendi, és que podem tindre ratxes de vent que van associades a esta tronada i que bueno, pues pot dificultar un poquet tot i podem tindre ratxes fortes.
0: Uh-huh. Es preveu meteorologia adversa, especialment a la zona de l'incendi, on per ser Vicent, per fer un poc també de balanç del que ha sigut el cap de setmana, el passat divendres de vesprada es van registrar més de 100 descàrregues elèctriques a aquesta zona. Jo, clar, veig 100 descàrregues elèctriques i no arribo a fer-me una idea, però crec que és una barbaritat, no?
19: Sí, realment va ser un bombardeig, però el més no és tant les descàrregues, sinó la poca pluja que portava la tronada. Uh-huh. I això pues, és el que va fer que apareguin de sobte tants incendis, no? Bueno, avui podem tindre un dia paregut, sí que és de veres que dona més pluja al model. També és de veres que cada eixida al model te dona més, te va llevant, perquè és una situació que té una incertesa molt gran. És a dir, és com que tenim les condicions, però després se té que alinear tot per a que passe, no?
0: Yeah.
19: Entonces, és molt incert, però sí que, en principi, aparell elèctric avui podria dur. Normalment, aquest aparell elèctric també moltes voltes ja t'indica també pues, el tema de la pedra. Avui les condicions són favorables per a que tinguem pedra ja prou gran, ¿vale? una pedra ja prou respectable.
0: Podria produir-se aquesta pedrega en diversos punts de la província de manera generalitzada o quins serien els punts que més preocupen fins ara?
19: Sempre la part, un poquet, avui el que esperem és que siga més al nord interior, seria la més afectada en teoria, però bueno, sabeu que les tronades porten molta incertesa i pràcticament podria ser en qualsevol punt, però quan més arrimat a la costa normalment menys probabilitat hi ha. Uh-huh. Però això, avui serà un dia de mirar molt el radar, d'estar un poc pendent, també per a la gent, pues, sobretot aquestes ratxes de vent que venen associades, venen de sobte, no? Un poc el que va passar en Vinaròs, no? Que de repente tenim una ventolera impressionant, pues, bueno, hi ha que estar una miqueta previnguts, estar atents i sobretot observar un poquet.
0: Uh-huh. La previsió per als pròxims dies, Vicent, quina és? Sap ja alguna cosa per a les pròximes hores, especialment per a demà i per al dimecres, que és un dia també assenyalat per a aquest eclipse?
19: Demà pareix que no tindrem aquestes condicions i que no tindrem tronades, potser se desenvolupi alguna cosa, però bueno, no serà ni molt menys el d'avui. I el dimecres, pues bueno, està molt incert. Mm-hmm. Sé que molta gent està esperant, no?, a veure què n'hi ha,
0: sí,
19: però teniu en compte que aquestes tronades el que fan, aquest desenvolupament que tenim a partir de migdia, pues és una cosa prou típica d'aquesta època de l'any i pràcticament, no dic que siga una loteria, però quasi, no? És a dir, a fecha d'avui, uns models diuen que n'hi haurà núvols, altres diuen que no. És a dir, serà un poquet. Jo crec que demà ja se podrà afinar un poquet més, però sempre en la incertesa de saber on se desenvolupen aquestes tronades que encara que estiguen en Saragossa o en Teruel ens poden afectar en la nostra visió perquè, clar, el sol està molt baixet i depenem molt, no?, de que això no passi. Entonces, pues, bueno, tindrem que esperar un poquet.
0: Doncs, Vicent Ibáñez, tindrem que esperar i anirem parlant en tu també per a que ens contes l'última hora de l'oratge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
19: Moltes gràcies a vosaltres.